Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: I un pagès de Master, un missatge per llaurar, el primer que va trobar, ja se venen del lloguer, Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Aquesta tornada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Hola, bon que vespre. Tornem aquí. Aquest dia que no és el dia que toca del grup del PSOE, però ara ho aclarirem, Noemi?
1: Bones tardes.
0: Bones tardes.
1: Moltes gràcies per aquesta introducció. Sí, fa unes quantes vegades que he hagut d'alterar el nostre programa habitual, que ens toca el tercer o el primer. El correcte seria el primer dimecres de cada mes, jo me faig un lío. Sí. Gràcies, Anna, per aquest punt. Anna Tir, que m'acompanya, com sempre, com ja resulta habitual, des de que és regidora i, a més, companya del partit a nivell municipal. Sí, Nini, a veure abans si posem ordre, i que fem el calendari com toca, més que res, perquè també hem de demanar favors als altres companys dels altres grups polítics, i bueno, que sí que són companys, com bé dic, però que el seu és que cada un faci el dia que li toca. Correcte. I, a més, avui segur que m'arranyes. Ah, que sí, que m'arranyes? Què m'ho vas dir la setmana passada?
0: Què m'ho vas dir? Tindríem en Pepe.
1: Ai, ho has vist bé. Ho sabia que m'arranyaries.
0: I aquest senyor deu estar molt ocupat, però bueno, eh?
1: Bueno, sí. Ho hem intentat, tant Nana com jo ho hem intentat, i es ve que justament tots els dimecres en Pepe Mercadal, que com sabeu és secretari general del PSOE de Menorca, a més, diputat nacional per al PSOE, i just els dimecres tenen sessió de control a Madrid, i per tant només el primer dimecres de cada mes, mireu si mos interessa tornar a anar a sorda que mos correspon, mireu si mos interessa de que justament és el primer dimecres de mes que ets l'únic que té disponibilitat perquè no hi ha sessió de control. Per tant, ja a la pròxima, que serà ben prest, aquesta vegada mos quedarà ben seguidat, sí que disposarem de l'assistència de Pepe Mercadal com a secretari general del partit nostre aquí a Menorca i com a també diputat nacional. Crec que avui val a dir el que tenim com a novetat, com a primícia, no? El que ha passat avui precisament a la sessió de control de la Càmera Baixa, no? del Parlament Nacional. Resulta que una diputada del PP, dins una discursiva per fer una vegada més aquesta escenificació de la no actuació per part del govern central en quant a aquesta desbandada que hi va haver a juliol a la nostra ciutat autònoma com és Ceuta, on hi va haver, doncs, efectivament, una avalanxa de gent del país del Marroc que va entrar de forma no legal, perquè realment és no legal. Van saltar valla, van entrar nedant per la mar. La qüestió és que tenim mils de persones a la comunitat autònoma de Ceuta, a la ciutat autònoma de Ceuta, que en aquest moment estan en situació d'irregularitat. Escenificant precisament això, no? I volguem fer un teatre del que estan exposats els fiets, perquè que el discurs era en aquest sentit, no? que era pràcticament el material escolar dels fiets que van a l'escola de Ceuta, que han de dur precisament dins les seves motxilles, dins les seves maletes de l'escola, que han de dur un gas de pimienta, no? Un gas que és tòxic, plenament tòxic, que això només ho pot emprar la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, inclús la Policia Local, no? però no en cap cas un ciutadà de peu, o sí, una dona que es pugui sentir indefensa i que ho pugui dur dins el seu bolso, però en cas de que estigui pel carrer. Per tant, aquesta senyora, dins aquest discurs d'escenificació d'aquesta catàstrofe que estem vivint, ha tret i ha exposat davant tothom que ella dua aquesta bombeta de gas pimienta, no? Mentre ella ha fet la seva interlocució amb el ministre, d'una dialèctica agressiva, tot sigui dit, perquè jo l'he escoltada i certament m'escarrufa que haguem arribat en aquests nivells de violència verbal que existeix, que jo me fa moltíssim de mal, perquè es pot dir tot, jo mateixa, no me guard res, ho dic tot, però es pot dir tot amb correcció, amb respecte i amb un mínim d'educació. Aquesta senyora escenificat això, no? Aquesta bombeta de gas pimienta, i ha seguit amb el seu parlament i de més. Una volta ha acabat, vull dir que ella ha pogut fer tota la seva intervenció, la presidenta de la Càmera Baixa, la Francina Armengol, baleàrica, que ella ha estat la nostra presidenta dels governs de les Illes Balears durant 8 anys, li ha llamat l'atenció i li ha dit que això era una arma i que, evidentment, no podia haver fet aquest ús d'aquest objecte, d'aquest element, i que, per tant, la cridava a l'ordre. No acceptant aquesta regalina, sí, no? Aquest retret que li ha fet la presidenta, doncs finalment ha estat expulsada. I bueno, la veritat és que després s'ha pogut veure, perquè està ple de mitjans de comunicació, la Càmera Baixa. Vull dir, sí, que és sí, que era absurd pensar que no la podien cercar, no? Sí. I veure a veure d'on venia això. Bueno, doncs al final s'ha pogut comprovar que efectivament
2: sí, hi
1: havia
2: plena, no?
1: Correcte, hi havia el gas a dins, s'ha format un enrevolt, ho ha passat a un treballador del PP, han anat als quartos de banys, ho han buidat, han hagut de clausurar dos quartos de banys, diverses sales, treballadors que han hagut de ser atesos per infermeria. Bueno, un desastre, no? Jo dic, i tot això per què? Aquest és el hàndicap, no? Aquesta és un poc la pregunta que jo deixo un poc a l'aire, no? Tot això per què? Perquè al final ja no mos basta es defensar amb paraules, amb dialèctica, amb arguments, explicant què és el que està passant, en què és el que no estem d'acord. Ja no mos basta que hem de fer teatros? En sèrio, ja no mos basta? Jo, això me preocupa. Primerament perquè no ho he fet mai, perquè ni siquiera he estat d'aquestes de presentar, com hi ha gent que sí, que està molt avasada, cartelets, no? Ara, per exemple, tenc aquí de veres diari, no? Fer així, presentar la plana del diari, cartolines, amb fotogrames... No me sembla que sigui necessari, me sembla que amb una explicació de lo que vols dir hauria de bastar i ser suficient. Pues, això ha passat avui en el Parlament i jo me sembla que això és bastant greu, que ja ni siquiera, o sea, ja no tenim la visió clara de què és el que estem fent, no? com a representants polítics, perquè el que hem de fer és exposar una diferència de com veiem les coses. Fins aquí estem d'acord, i és que estan a l'oposició, com nosaltres que estem aquí a l'oposició del Castell, doncs el que fem és intentar tenir un debat per arribar precisament a entendre-nos, i si no ho aconseguim, bueno, doncs tampoc no passa res. Vull dir que és que el govern decideix i aplica la política que considera.
2: Tu pots discutir, pots tenir diferències d'opinió, però
1: és que les han de tenir. Això és la democràcia, no?
2: Però arribar en aquests punts d'insults...
1: Sí, que ho veiem cada dia.
2: Ja arribàvem a les notícies falses, les fake news o els bulos,
1: sí,
2: o el que
1: vulguis
2: dir. Tenim... Tota aquesta parafernàlia que s'està creant, que fa que la política i que el ciutadà estigui sigui bastant com dir-ho, repulsiu, no? cap als polítics o cap a...
1: Sí, fa...
2: Que no hi creguis.
1: Augmenta aquesta no desafecció, no? Augmenta aquesta desafecció que hi ha en la política. Per tant, és molt important que els polítics facem la feina que ens toca, que ets de dialogar i intentar arribar a acords. Això és el que hem de fer. Però, bueno, n'hi ha que quan són a l'oposició això no ho saben aplicar. I nosaltres, crec, des del PSOE, i no només ho crec, sinó que ho aplic, i fa molt d'anys que ho aplic, perquè aquí a Castell estic dins la corporació d'una manera o d'una altra des del 2015. Ha plogut, nini? Vull dir que...
2: Sí.
1: Ja ha plogut.
0: Tindríem uns anys menys.
1: Tindríem uns quants menys, ja ha plogut. Però sí que has de saber que ara tornem a estar a l'oposició i és molt digne estar a l'oposició. I sí que has de saber que entenc jo, o des de dintre ho veig així, si qualcú m'ho escolta i me vol dir que m'equivoc, doncs que m'ho digui. Entenc jo que no feim aquesta oposició, que feim una oposició constructiva, que intentem aportar tot el que podem i inclús intentem recolzar l'equip de govern quan consideram que és necessari, cosa que mai ho van trobar, mai ho van trobar quan van governar altres, que han governat poc, perquè evidentment...
0: Aquesta senyora gallega, sí. Aquesta senyora està a un programa, va a un programa de televisió, sí. I és que diu desastres, disbarats, qualsevol cosa, val tot, i això no pot ser,
1: clar.
0: Que un polític valgui tot. I el que dius, jo crec que diferència molt l'esquerra de la dreta, que quan estem a l'oposició no feim aquesta oposició.
1: No,
0: quan tenim que anar a una, que tens que anar a una, i aquí els patriotes de Vox, del PP, t'ho fixat? Quan tenen que anar una amb aquest desastre humanitari que és Ceuta, tu imagineu que van allà encendre la gent.
1: Sí, bueno, és que la veritat és que molt és
0: terrible,
1: molt preocupant. Sí, és molt preocupant
0: perquè
1: no sé,
0: han de saber quan han d'anar a una.
1: Sí, perquè... jo penso que nosaltres faim l'exemple, no? Però se m'agrada dir-ho. I igualment, nosaltres tenim punts on no hi estem d'acord amb l'equip de govern actual, no? Ara, per exemple, Anna, tu també estaves en el govern, en el mandat anterior, quan, de fet, quan jo vaig sortir tu vas entrar, per tant...
3: Exacte, sí.
1: Ahir estaves, no?
3: Sí.
1: Ara, aquests dies, aquesta setmana, hem vist com Ciutadella, amb molta il·lusió, ha pogut inaugurar un centre integrat de formació professional.
2: I
1: ho hem vist per les notícies, ho hem vist per IB3.
2: M'ha fet una enveja.
1: Correcte.
0: També hem tingut l'altre.
1: Què és l'altre, Nini?
0: L'altre. Doncs pues mira, que havien llevat els cotxos de...
1: Correcte.
0: La foto aquella, que hi ha tots els cotxos allà damunt,
1: exacte.
0: I mira quina pena fa. Que no puc entendre molt bé això.
1: Bueno, jo crec que hi ha un paral·lelisme, no? Aquí en Bescastell, ara, per xerrar del que tu aportes, Nini, que em sembla superinteressant. Esborn fa un any o un any i poc, no? Que bueno, doncs és nou equip de govern, que està ara l'Ajuntament d'Esquerres a Ciutadella, progressista, vaja, van anar per feina i van dir, vinga, ja, fa molt d'anys que en xerram, volem la plaça d'Esbor per el poble, anem a veure com ho feim. Efectivament, és un camí llarg, vull dir, van necessitar de molt d'informes i de més que tots estan dins l'expedient, vull dir, perquè hi ha sombra de dubtes aquí damunt, però tots els informes hi són, i van buidar la plaça d'Esborn de cotxos. Aquesta plaça, a la vegada que la buidaven de cotxos, la van omplir d'activitat, perquè han fet tot l'estiu, perquè jo he anat unes quantes vegades per Ciutadella, tot i que mos queda a l'altra punta, m'agrada anar a Ciutadella també, i sempre hi ha hagut activitat a Ciutadella. A més de que van poder ampliar amb terrasses, que això sempre és agradable, tenir unes terrasses dels bars que puguin anar a fer un poquet de fosquet, bueno, sempre és agradable, no? I a causa d'una demanda de 22 de comerciants que posen una demanda contra l'Ajuntament, i aquesta demanda encara no està aclarida, és a dir, no ha arribat en el moment de judici, no ha arribat en el moment de sentència. Només és que dins la demanda demanen com a mesura cautelar que es tornin els cotxos a la plaça d'Esborn. Per què han tardat tant? Bueno, doncs aquí hi ha una dada superinteressant que ningú diu i que m'assembla que, com que jo la conec, la vull exposar. I és que resulta que aquest expedient, bueno, quan entra la demanda en el jutjat, que no va entrar ara fa dos dies, sinó que va entrar ja fa uns mesos, ja hi havia aquesta petició de mesura cautelar per tornar els cotxos a la plaça, no? Bueno, pues, ha estat a causa d'un canvi de jutge, a Ciutadella, que ha fet que ara aquesta nova jutgessa ha volgut estimar aquesta part de mesura cautelar. Per tant, no sé fins a quin punt cau un poc en descrèdit tot això, val? Perquè no és que no hi ha una sentència, perquè si hi hagués una sentència ja està, vull dir que un jutge ha dictaminat i punt, però a mesura cautelar, quin mal està fent aquesta plaça realment en el poble? En el poble cap ni un. Que puguin sentir-se aquests 20 o 22 comerciants, es puguin sentir malmesos, bueno, pues la justícia ho dirà, pues la justícia ho dirà quan hi hagi una sentència, quan s'hagi estudiat verdaderament.
3: No te pots adonar, si
1: correcte. Vull dir, que això, que hem de ser molt cautelosos, i aquí sí que és de debè que el PP una vegada més ha fet quarada. I va tardar res aquesta senyora que està a l'oposició a l'Ajuntament de Ciutadella en fer un vídeo que així no, que no se pot fer d'aquesta manera. De quina manera? S'ha fet un expedient quan toca. S'ha fet un expedient quan toca, però què passa? Que hi ha una demanda, tot és susceptible de demanda, eh? Tot el que feim,
3: no, però
1: tot el que feim en l'administració pública és susceptible de demanda, perquè de fet tu tens un expedient, una resolució de lo que sigui, encara que sigui una resolució de dependència. Tu tens una resolució i sempre vas, hi ha la coletilla de... està sujeto a recurso, que tal i qual. Tothom té opció a reclamar, a demandar davant del jutjat. Per tant, que demanin una mesura cautelar com si estiguessin fent un mal en el poble, me sembla desorbitat. I que justament i casualment, i ho diré així, no tinc cap problema amb dir-se veritats, a causa de que hi ha un canvi de jutge, una jutgessa que ha entrat, que ara té aquest expedient a la seva custòdia, pues, a més de resoldre, que és el que hauria de fer, la justícia hauria de ser un poc més àgil, a més de resoldre, no. Aplica les mesures cautelars. Bueno, jo me sembla que Ciutadella hi perd com a poble, en aquest sentit, però, evidentment, s'ha d'assumir, és un mandat d'una jutgessa i s'haurà d'admetre, de fet ho han fet, l'Ajuntament.
0: Jo te volia demanar, Noemi, si l'Ajuntament vol obrir, que vol obrir... És una competència de l'Ajuntament o aquí entra també els jutjats?
1: És el que dèiem, no? Qualsevol expedient que faci l'administració, qualsevol.
0: Ah.
1: Qualsevol. Sempre és susceptible de demanda. Si no estem d'acord en el que s'ha aplicat, en les mesures que siguin, en la resolució que sigui, en un acord de Junta de Govern, en un acord de ple, si no estem d'acord com a ciutadans, gràcies a Déu, tenim dret a poder reclamar. Però això no vol dir que si tu aquesta demanda l'engreixes tot el que tu vulguis, com és aquest cas, no? De dir, i per mesures cautelars que de moment que tornin els cotxes a la plaça. Que és això, eh? Està enxerrant d'això. Mesures cautelars perquè creiem que això malmet completament en el poble. Bueno, i jo ara faré un poc el paral·lelisme, que és de on tu volia enganxar, sí. Nini. Aquí, el castell, amb el govern de Joan Escandell, del de 9 al 23, precisament van fer molta feina amb un pla de mobilitat. Perquè hi van tenir el gran dilema que el PP sempre ha estat, perquè la postura del PP és aquesta. El poble no és per les persones, cuidado, el poble és per els cotxes. Anem a xerrar clar.
2: Sí, que això ho tenim clar, totes aquí.
1: La gent del poble no sé si ho té clar, però nosaltres, que cada dia ho discutim amb els que tenim per adversaris, en aquest cas, no? En el cas de dialèctica política, que és el PP, d'això no ho veiem igual. Així com dic a vegades que ens donen recolzament allà on fa falta, amb això mai ho veurem igual. Perquè la prioritat de la dreta és... els cotxos, el turisme, el comerç, que hi hagi activitat, clar que sí, economia, tot això està moltíssim bé, però amb ordre, per favor, amb una miqueta d'ordre.
3: I prioritzant les persones.
1: I prioritzant les persones, en aquest cas, amb Joan Escandell, al capdavant, nosaltres vam fer un pla de mobilitat inexistent fins al moment en el poble del Castell. Un pla de mobilitat que contemplàvem amb una participació ciutadana es poder fer més amable el nucli urbà del castell,
3: s'esplanada,
1: va costar molt, s'esplanada, que fos tancada, no totes les hores, però que fos tancada, que hi hagués bueno, més activitat en el centre del nostre poble. Pues això, que no sé fins a quin punt els nostres veïns no ho van entendre, que era precisament per ells que ho feien, va ser la promesa del PP, val? I és el que tenim. Realment, si jo fes un balanç d'aquest mandat, a dia d'avui, que ara queda mandat, encara no ha acabat, si fagués un balanç de mandat... si fagués un balanç de desmandat del PP juntament amb IPEC, vale, que no el necessitaven però el tenen dins el govern, bueno, el que han fet és un pàrquing a la planada, a una zona on hi havia d'haver aules, i ara ho enllaça amb el que ratllava en el principi Nana i jo, que aquesta setmana hem vist com Ciutadella sí que ha pogut inaugurar un centre integrat de formació professional i sí que serà referència a nivell hoteleria a Menorca, que és formació professional, que és exactament el mateix que preteníem des del govern d'esquerres, progressistes, que feien govern juntament on som el Castell. El govern d'esquerres, aquí és Castell, del 19 al 23, que ens va costar batalla, suor i quasi llàgrimes amb el govern balear per aconseguir un projecte de centre integrat de formació professional juntament amb suport del Consell Insular de Menorca, pues amb un projecte bàsic just ja per executar. Resulta que quan hi va haver canvi de govern es va deixar dins un calaix, van considerar que era massa ambiciós, van considerar que era massa ambiciós, ho repetiré, perquè és que tal vegada això pot semblar banal, però és que no és banal.
0: Gens.
1: Aquesta frase...
0: És que,
2: no m'ho moruixem del poble.
1: És a dir, que el Castell,
0: Castell
1: és un poble de segona.
0: Sí, sí.
1: Que el Castell és un poble de tercera.
0: Sí.
1: No sé en quin nivell estem,
2: per alguns, sí.
1: I que avançam, el Castell, perquè jo, com dic, faig política al Castell des del 2015 i no he vist abans.
2: Jo et diré
1: no
2: una cosa. Abans. He vist més retrocés perquè he vist com tancaven comerços aquí a Castell, que antigament hi havia molt de bars, hi havia llibreries, en plural, val? Hi havia botigues de roba, de cada vegada mos queda menys cosa. I clar, si hi hagués hagut el centre integrat aquí de formació professional, jo crec que això hagués donat una injecció de positivisme a la gent.
1: Clar, aquest
2: al final...
1: és l'efecte paral·lel, o sigui, aquest és l'efecte que ens hauria pogut fer sentir integrat, però anem a veure una cosa superimportant, o sigui, fa dues setmanes, abans de començar la FP, el diari, en portada, deia
2: que
1: faltarien formació professional, faltarien places de formació professional.
2: Sí, sí. Hi ha molta gent que s'ha quedat de fora.
1: Per tant, d'aquest any xerrant. O sigui, en sèrio, feia falta posar places d'aparcament. I a lo millor sí que feien falta posar places d'aparcament. Que ets a posin? És que no hi estiguin contraris amb això.
2: No, nosaltres van deixar terrenos també preparats.
1: Comprats. En recursos propis.
2: Exacte.
1: De l'Ajuntament. Perquè és que, entre altres coses, van trobar doblers dins el calaix.
2: Exacte.
1: I els doblers no han de ser dins el calaix. Els doblers han d'estar invertits per al poble.
2: Per al poble, exacte.
1: Perquè és qui paga els seus tributs i les seves taxes. Per tant, és això que pretenem. I aquí la gran diferència de les prioritats que marcam uns i altres. Per nosaltres, la prioritat era formació professional, perquè aquest quarter, encara 4 anys més que el veiem, que es deteriora, després de precisament haver estat nosaltres, des de l'esquerra, des de govern progressista, que van aconseguir adquirir aquest quarter amb el senyor Batlle d'avui, que ja hi era fa uns anys, de perfil completament, mai es va voler involucrar, però finalment... amb empenta des de l'oposició i amb empenta des del govern i del Consell que estaven governant tant a Francina Armengol com a Susana Mora, van aconseguir la compra d'aquest quarter. Però és que no ens podien quedar aquí. Havien de fer la següent passa, que era precisament vestir aquest projecte. I el projecte era cabdal. Formació professional per el Castell, per Menorca. La diferència és aquesta, perquè érem estat un punt de referència de formació professional per Menorca. Aquest és un poc el problema que ara, pues, d'aquí un any, bueno, d'aquí un any no, molt menys, l'any que ve, vale? Volia dir d'aquesta manera, hi ha eleccions i bueno, pues un dels temes que haurem de posar tots, no?
2: Damunt...
1: supos que ells també,
2: exacte,
1: damunt del programa electoral,
2: sí.
1: Serà, hem de dotar de serveis aquest quarter, perquè gràcies a Déu que van deixar geriàtric començat, perquè és que si no,
2: tampoc,
1: no sé ja fins a quin punt hi hem vist algú fet, no? I de fet no sé si el verem inaugurat, espero que sí, però bueno, també vull ser bondadosa i espero que sí. Però cert és que bueno, és un poc trist veure que teníem un projecte
2: Molt ambiciós.
1: Molt ambiciós. Amb tota una expansió, no només l'edifici de davant, sinó tot el de darrere, que també havien de ser els altres.

0: Però és que això és fals.
1: Sí, perquè...
0: perquè tu, si tens un pàrquing, no? un terreny ja allanat i ja has fet una pavimentació, tu no has preparat per poder construir, no? Darrere, que era el que teníem previst, fer les aules taller darrere de l'edifici. Per tant, és un poc enganosa aquesta informació que ens dona Esbal actual. I jo no m'agrada dir que se diuen mentides, però és que, bueno, és que la realitat és aquesta.
2: No diu cap veritat.
0: La realitat és aquesta, és òbvia, no? Vull dir que tu, per poder construir tot aquest solar, havies d'haver deixat preparat uns fonaments. Bueno, doncs si tu el que has fet és preparar i fer un pàrquing, el que tenim és...
2: Una esplanada més.
0: Sí, una esplanada més, correcta. Però això no te permet.
1: I sense sombres.
0: Sí, i a més pavimentada. Per tant, això no te pot permetre fer el projecte que nosaltres teníem com a referència a Menorca de formació professional. Una llàstima, de veritat. Apa. Jo m'ha de fer molta pena.
1: Sí.
0: I molta il·lusió i molta alegria per Ciutadella.
1: No, però... no.
0: Vaig posar en primera persona a gent d'internat de formació.
1: Saps el que mos du això també, que la gent que s'ha quedat de fora, que no pot accedir a la formació professional, al final pues, acaba fent formació professional però privada. Què passa? Que tots aquests centres, que és lícit, és lícit, però tota aquesta gent que s'ha quedat de fora al final acaba fent formació professional però privada i que t'acosta 3 vegades o 4 vegades més.
0: Has apuntat una cosa superinteressant, Anna, que des del Begu només són 3 anys que fa que hi ha el conseller Vera, que és el conseller d'Educació en el govern balear, i realment la tendència ha canviat. S'està apostant molt per ser privada. Quan tu dius, i ho dius molt bé, és lícit. Evidentment hi ha d'haver, i pot haver, les dues vessants, no? Això és igual que quan xerram, que jo és una part que control molt i que m'agrada molt, que és la part de serveis socials, hi pot haver places privades i places públiques. A Menorca no tenim apenes, ara tenim un de centre de referència privat, però apenas no hi havia places privades fins fa 4 dies, no? És compatible? Sí. Ara, que des de l'administració pública el que faci sigui promoure que hi hagi precisament
1: més centres privats,
0: sa oferta privada en expansió i no conservar, contemplar de priori sa pública, mantenir i expandir sa pública, que és el que ens correspon com a representants polítics i com a gestors de lo públic en el moment que estem governant, això senzillament és denunciable. És que és denunciable, perquè els nostres recursos venen dels impostos dels ciutadans. Els recursos que tenim a les administracions públiques són dels impostos dels ciutadans. Per tant, a on han d'anar dirigits els doblers per finançar o no les activitats, ha de ser a lo públic. Que tu puguis donar suport a la privada, suport és una cosa. Però que tu destinis o que facis no política pública perquè cresqui, que és el que està passant, la privada, alerta, perquè aquí anem a distingir dos segments, clarament dos segments de població, i això és molt perillós. Jo ho veig com a molt perillós, potser la gent no és conscient, però aquestes petites passes faran precisament que hi torni a haver grans diferències
1: entre
0: els que tenen i és que no tenen tant. I això és el que, si volem un estat de benestar per tothom, no hauríem de comportar. I hem d'estar molt vigilants. Ara més que mai hem de ser forts des del PSOE, Anna.
1: Exacte. En definitiva. Sí. Bueno, el projecte que teníem, el 2022, molt ho van retar, però del tot, o sigui, de passar de...
0: El 23 va ser com van entrar ells i el van deixar dins un calaix.
1: El 23 va ser quan mos van retar del tot el centre integrat. I bé, ara no tenim ni centre integrat, ni sabem quan quan començaran a posar la primera pedra, perquè no hi ha notificació de res, no hi ha cap...
0: Sí, ha vingut diverses vegades el conseller, cert és que l'Ajuntament en altres com a oposició ens ha convidat, però sí, tot són promeses de que farem, hi haurà

0: però el que veiem és un edifici que es deteriora per moments, que són de coloms i que a més darrere hi ha un pàrquing que tal vegada en l'estiu ha tingut un poc d'activitat, però ara en l'hivern difícilment el veurem ple. Mm. Per tant, tal vegada tan necessari no era. Jo dic, evidentment el problema d'aparcar existeix, però no ha d'anar en detriment del benestar del poble. Els espais per aparcar els cotxes han de ser uns espais que no siguin el nucli i el centre del nostre poble.
1: A part que és un terreny públic, vull dir, entenc que és un edifici tot, no té raó de ser d'ús de pàrquing.
0: Bueno, precisament perquè era públic han pogut fer el pàrquing, vale. No? Ha estat una decisió política perquè era un espai públic i perquè gràcies als governs progressistes del govern balear i Consell Insular es van poder adquirir aquests terrenys i es Bala del Castell ha pogut decidir una volta va agafar el bastó de mando a on volia posar aquest pàrquing i el pàrquing va decidir que fos darrere la tonada i això també agreujant la problemàtica que venim denunciant des del primer dia de que l'esplanada no es tanca constantment passen cotxos. Nosaltres vam posar aquell espai de futbol just davant del Museu Militar, que sempre hi ha fiats que juguen a futbol i és que els fiats han de jugar a l'esplanada.
1: Dona vida.
0: Clar, evidentment, és que és així.
1: Tu imagina't l'esplanada sense ningú.
0: Bueno, seria molt trist. La van tenir, Anna, la van tenir. Sí. Quan el senyor sí. Cabrera va ser balda, que van fer l'obra faraònica de la plaça d'Armes.
2: Sense ni un arbre.
0: La van tenir.
2: I després, que jo crec, no ho sé, el castell, ets un poble que no té cap carrer.
1: Espai.
2: Que cap carrer que no pugui passar cotxos, que bueno. Sigui només peatonal.
1: No n'hi ha.
2: Perquè te'n vas a Fornells i ja n'hi ha.
1: Sí.
2: Te'n vas a l'Oi, també n'hi ha. Te'n vas a, vull dir, tots els puestos. I nosaltres no tenim cap puesto. Pues l'esplanada seria estupendo, que el que dius.
1: Sí, però jugar, de fet és que quan venia cap aquí venia pensant que trist que almenys només és capvespre, però ja seria alguna cosa, no? És capvespre que és quan més fiats hi ha jugant. Que el capvespre es tanqui, no crec que sigui tanta la distància que tens que fer canviant la roda d'entrar per l'esplanada.
0: Sí, realment, per unes hores tot es pot organitzar, tot és compatible.
1: Vull dir,
0: tot és compatible.
1: Jo he viscut per aquell tros, per el carrer Sant Jaume, i mai, són 2 minuts de diferència, 2 minuts, vull dir. I a peu res, bueno, que són 5 minuts de punta a punta.
0: Jo crec que ho van comptar quan estaven en el govern, crec que de punta a punta del poble hi havia 9 minuts i mig caminant.
1: Sí, de fet en el pla, o sigui, de mobilitat si està tot escrit, eh?
0: Si tu vas del mirador en el final del carrer Victòria fins a l'entrada antic Bar Centro, que ara hi ha una lavanderia sense obrir, 9 minuts.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir que al final que nosaltres tenim un poble accessible 100% i el que diu una Nini, que no puguem tenir cap espai a bon sentir, no et segurs, perquè al final el cotxe és un element intimidatori.
2: Totalment.
0: Sí. Tant per als fiets, com per als grans, com per nosaltres mateixes. Vull
2: contaminació, molta cosa.
0: Vull dir que al final...
2: És que renou, sí, sí. És tenir un carrer, almenys un carrer, i s'esplanada, jo m'ho sé.
0: Era el més ideal, certament era el més ideal. Però nosaltres no en tenim cap.
2: És
0: no,
2: que
0: no en tenim cap.
2: És prioritzar a les persones, el que ho dit,
0: sí.
2: Per damunt dels cotxos.
0: I que han tingut l'oportunitat i no ha funcionat. Bueno, no sé, suposo que...
1: Bueno, ara
0: tot es pot ratificar.
1: Tornarà a haver eleccions, vull dir que això... Si la gent realment...
0: Nosaltres tenim clar el que volem. Volem un poble amable, un poble acollidor, un poble que respecti a tot element, vull dir que tothom té dret a arribar fins a que seva amb el cotxe, però tot es pot ordenar de forma que tothom es pugui sentir segur enmig del carrer. Per tant, això ho tenim claríssim. No tenim encara programa fent ni molt manco, però aquesta línia no l'abandonarem mai, perquè vam fer precisament un pla de mobilitat, moltíssima de feina, aposta per veure, escolta, no és un capritxo.
1: És que Europa mos du cap aquí, vull dir,
0: Correcte, final, és un altre factor a tenir molt en compte.
1: És el que demanen per tot.
0: Sí, sí, sí.
1: I de fet, també els va passar el mateix. Al principi va haver tots molt de rebombori, rebombori, que això no podia ser. Que... I al final tothom està superagraït que hi hagi aquests espais per anar caminant i que no hi hagi un cotxe, una moto, res.
0: Sí, precisament el que avui està en debat a totes les emissores de ràdio, a totes les tertúlies i tal, és que hi ha poca socialització, poca comunicació entre iguals, entre persones.
1: Sí.
0: Pues, des dels pobles petits, ara, com per exemple el Castell, 7.000 habitants, que no arribem a 8.000 habitants, pues, han de fomentar precisament que hi hagi aquesta comunicació entre iguals, aquesta socialització que podem fer a nivell de peu de carrer. I això és el que emana una miqueta a Europa, no? El que comentaves tu, Anna, que és que em sembla superinteressant. I enllaçant un poc, tot a vegades, si t'assembla bé, Anna, el tema de... Digues, què vols dir tu?
1: Jo t'anava a dir, enllaçant aquest tema un poquet,
0: si pensava en el mateix,
1: jo me van col·locar 4 o 5 mobles damunt l'esplanada, els aparells de gimnàsia.
0: Ah, bueno, sí. Sí.
1: No sé, no he vist ningú mai allà. Bueno, mentida, un senyor un dia.
0: Bueno, és
1: un
0: que
1: senyor un dia.
0: Realment estaven contemplats. Estaven contemplats.
1: Sí, però que crec que no estaven contemplats. Correcte. Precisament en aquest lloc.
0: Correcte. Correcte, aquest és un poc... Que si fas una feina a on hi ha una participació ciutadana, a on hi ha inclús això, no? Un pla de mobilitat que també te marca una miqueta sa pauta, i després tu, perquè estàs governant, siguis partit que sigui, en aquest cas el PP, perquè està governant, decideixen que l'orientació d'aquests elements de gimnàsia passiva seran mirant cap a l'Ajuntament, o mirant cap al nord o cap al sud, el que tu vulguis, jo dic perquè físicament estan mirant cap a la façana de l'Ajuntament. Això no estava contemplat així. Aquests elements de gimnàsia estaven contemplats davant del club de jubilats per fomentar un poc també la mobilitat de la gent gran, no?
2: Però s'han posat, devien posar ses com li diuen? Ses aldos aquells.
0: Sí, bueno, això s'hi va dur. Sí, això s'hi va dur també cua.
1: Toldos, sí, sí, toldos de tela.
2: De tela, sí, que fan sombres i mateix.
0: Ah, Nini, tu xerres de refugi climàtic, és nou aquest que van posar les
2: zones. Sí, bueno, ses veles aquestes, veles, o sí, no sé sí, què sí. Diuen.
0: Sí.
1: Algo faran,
0: algo fan, però no era l'element adequat. I a més, després de l'experiència que ja havien tingut vejos de vora del parc, que antigament ja s'havien posat veles allà on després s'ha de posar aquell altre objecte, no? de toldo, que no record com es diuen, ara no me surt la paraula,
1: és de llenya.
0: Sí, però té una paraula que ara no me surt, és igual. La qüestió és que això ja s'havia provat i no funcionava, perquè nosaltres aquí tenim molt de vent. Sí. No ens enganem, vull dir que a Menorca té molt de vent i quan se'l torna al nord, pues, tot se'n va.
2: El que ha funcionat ha estat la pèrgola.
0: Pèrgola, aquesta era la... bravo per tu.
1: Pèrgola.
2: No, vull dir, sé qui l'han posat.
0: Sí, bueno, i aquesta també...
2: Aquella, per bandera, el que va dur.
1: Mos va dur molta feina i molt de mal de caps,
2: I el que va dur...
1: Aquella part
0: aquella pèrgola que
1: mos va dur molt de mal de caps,
2: de lo que deies, oposició.
0: Bueno, perquè hi va haver mala intenció. Hi va haver mala intenció per part de l'oposició del PP en aquell moment. Hi va haver molt mala intenció, hi va haver denúncies i tot. Denúncies que no només van ser polítiques, que van atacar inclús en els tècnics, vull dir que va ser un poc greu. Ara ningú se'n recorda.
2: Sí.
0: Ara ningú se'n recorda, perquè ara governen i ells quan governen ja no se'n recorden de lo mal de malmesos que són quan són a suposició, de potser no se'n recorden.
2: I vaig estar molt contenta perquè des del primer dia va caure bé.
0: Clar, però és que...
2: Per la
1: població en general. Sí,
2: allà... almenys te pots seure, tantes si és com les persones grans, allà hi ha sombra, hi ha... Crec que es deuen seure ells.
1: I hi ha fresqueta perquè
0: s'està bé
1: allà el jardí que hi ha d'hora.
0: No, l'esplanada a poc a poc va agafant un altre color. Sí. I hi ha moltes coses, després ja t'ha deixat l'esplanada que encara estan per fer i no s'han acabat d'implementar. Supos que a poc ho aniran fent, però bueno, ja t'ho dic, això precisament que comentaves tu, Anna, el que són els aparells aquests de gimnàsia passiva, doncs, vale, els hem posats, però no estan allà exactament on estava planificat posar.
1: Saps què passa? Que jo crec que estan molt a prop d'escampet.
0: De futbol.
1: Clar, sí. Què passa? Que una pilota és molt bo de fer, tirar que... una pilotada cap a... si hi ha gent allà, vull dir, no té massa coherència, no?
0: Sí,
1: no. D'estar col·locats allà, però bueno, ja estan col·locats, ja...
0: Sí, però bueno, estan col·locats d'una manera arbitrària.
1: Sí.
0: I s'havia fet una feina tècnica per avaluar a on té de millor posar-ho. Per tant, això és criticable.
1: Ja.
0: Això és criticable.
1: També t'he de dir que tenen més ombra a la banda que havien... s'havia proposat
0: clar,
1: en el pla de mobilitat
0: clar,
1: que no allà on estan que els hi peguen sol tot el dia.
0: Efectivament.
2: És per aquí vagin a les 9 del vespre.
0: Suposo.
2: Que vagin dient
1: després. Molt de matí. Sí,
0: bueno. És la veritat.
2: Sí, és el que dic, que qui ho decideix? Els tècnics? Els polítics, en aquest cas? Com
0: hi havia una feina feta amb una base tècnica i els polítics si hi creiem en la participació i en les feines que encomanam, després ho han d'aplicar. En aquest cas no ha estat així. Vull dir que ha estat una decisió arbitrària.
1: Sí.
0: Això és el que hi ha. Vull dir que és així. Aquesta és la veritat. És la veritat del que ha succeït. I bueno, no sé,
2: demà teniu ple.
1: Demà a les 7
2: teniu
1: ple. Tenim
0: un ordre del dia. Sí. Bueno, en aquest ple tenim diverses mocions. Hi ha dues mocions, una per part del PP, una altra per part de SOM. Inclús ara darrer ha entrat també una moció per urgència per part del PP. Bueno, d'aquesta tal vegada sí que en podríem xerrar, Nini. Mira, resulta que justament avui em va ple el diari Menorca, perquè bueno, van rebre una moció que el PP està molt en contra d'un projecte de modificació, reforma de l'aeroport de Menorca, que es diu DORA, això, no? És un document
1: DORA,
0: que...
1: Sí, DORA 3, sí. No,
0: sí,
1: o alguna cosa així.
0: És un document on recueix, i ara crec que dissabte va sortir publicat en Esboe, perquè aquesta gent ho han de publicar a SOSAENA, vale? És una empresa privada amb participació pública, no és el govern, vale? Vull dir que juguem també un poc, en els qui t'interessi jugar en aquest joc, jugam un poc a dir mitges veritats, no? Vull dir, sembla que és en Pedro Sánchez que diu l'aeroport de Menorca s'ha d'ampliar.
1: No,
0: és que això no és així. És que ni siquiera ENA diu que s'ha d'ampliar l'aeroport. I vaig explicar una miqueta, no? Resulta que ENA fa 20 anys, i ho recordarem totes perquè tenim ja una certa edat.
2: Més de 20.
0: Una certa edat, però joves, eh?
1: Joves.
0: Sí. Però bueno, fa 20 anys a l'aeroport de Menorca hi va haver una bona reforma i ampliació. Aquella sí que va ser una ampliació. I bueno, se va posar per primera vegada, no havíem vist mai a Menorca que hi hagués fingers, no? M'ho recordeu?
1: Exacte.
0: I va ser tota una novetat que tinguéssim fingers a l'aeroport de Menorca. I el bé que funciona, el àgil que és per embarcar en els avions d'aquesta manera, no? Bueno, però resulta que el PP ha fet una màxima alarma amb aquest document que no coneix. Tal vegada ara se l'hauran llegit, després d'haver fet tota la propaganda en contra d'aquesta intenció que té ENA, perquè ha sortit publicat ara aquests dies. Però resulta que el sorprenent ha estat que hem vist per el diari Menorca que ENA ha hagut de sortir per premsa, per l'únic diari que tenim a l'illa de Menorca, per explicar el seu projecte, perquè el seu projecte no és d'ampliació.
1: No.
0: Però que hi ha hagut aquí una vegada més el que dèiem en el principi, no? Aquesta intenció d'escenificar, de fer oposició en el govern i no estar precisament fent la gestió de govern, perquè aquí qui li correspon realment escoltar és el president del Consell de Menorca.
1: Sí. sí, clar.
0: I el president del Consell de Menorca és que s'ha negat a rebre aquesta gent perquè els expliquin quin és el projecte que volen fer de modificació de l'aeroport de Menorca. L'aeroport de Menorca no s'ampliarà, segons diu el diari Menorca.
1: No, no,
0: i segons he que... pogut llegir un poc en diagonal, sí, perquè no me l'he llegit tot encara, en el BOE, no? El que volen fer és que precisament els residents de Menorca tinguem un accés més àgil a tant a l'escàner com en els avions, a minorar els retrasos que hi pot haver, sobretot en el final del dia. No estem xerrant d'ampliar vols.
1: És una modernització.
0: Modernització de les dependències de l'aeroport. Per tant, una altra vegada vull dir, què significa això? Que feim campanya a més de preocupar-nos de fer la gestió que ens toca, no ens preocupem de saber quina inversió vol fer, en aquest cas Aena, no? Que és una empresa mitjanament pública perquè té 51% de privada i la resta de pública. Bueno, me sembla jo que si aquest senyor, no sé qui és, que
1: el
0: no sé si
1: Aena,
0: he llegit, el senyor Aena ha volgut per activa i passiva comunicar a Menorca, l'interlocutor de Menorca a dia d'avui és el senyor Vilafranca, és el president del Consell
1: i no ha volgut
0: no l'ha volgut
2: escoltar, no l'ha volgut il·lumini.
0: Però és que el més greu és que ell és el nostre president de Menorca.
2: Escolta'l.
0: I que això significa que en 3 anys no s'hi ha reunit per res amb Aena. Això ja és molt seriós.
2: Molt.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, estem dient, per una banda, que és un discurs, que sí, que hem de reduir la massificació, que sí que estem massificats, que han d'intentar contenir, cuidado, perquè el PP no xerra de reduir,
1: no.
0: Xerra de contenir, que són paraules diferents. Anem a cercar el diccionari i veure com són paraules diferents. De contenir, de que no hi ha d'haver massificació, bueno, doncs pues, ara resulta que Aena vol fer un projecte de modificació i modernització de l'aeroport. No sabem què volen, perquè no volem saber el que volem és atacar el govern central. Per dir que això és en Pedro Sánchez, que vol ampliar places turístiques a Menorca.
2: Totalment.
1: Total. I que els amplia
0: les places
1: turístiques.
0: Precisament el PP de Menorca ha ampliat les places turístiques perquè ha aflorat unes places que no existien.
1: Exacte.
0: A Menorca. Més de 1.000. Per tant, si no
1: xerrem
0: de places turístiques,
1: res.
0: No acabem avui. Ho deixarem fer per en Pere Mercadal, que controla molt més en aquesta part. Però sí que és de debò que m'assembla insultant i denunciable que el PP a dia d'avui es permeti el luxe de dir que Menorca tindrà més turistes perquè Aena augmenta la capacitat de l'aeroport, quan això és mentida, primerament, i quan no és precisament una capacitat d'un aeroport, que és fals, pugui alterar el turisme que hi hagi a un territori.
1: Sí, sí.
0: El que realment augmentarà el turisme a un territori són les places turístiques, no són els vols que puguin augmentar, que en aquest cas no se n'augmenten de vols.
1: No.
0: Vull dir que el que diu el diari, anem a donar-ho per cert, perquè no sabem què és el que li hagués explicat el director d'Aena en el president del Consell de Menorca, com que no tenim aquesta versió, aquest senyor no s'ha volgut seure a escoltar-lo, doncs ens quedarem amb el que ens diu el diari Menorca. I el diari Menorca ens diu que aquesta modificació que ja serà part prevista, i que segurament la faran, és per modernitzar i és precisament en benefici dels residents de Menorca. Que ni siquiera ho sapiguem i només ens dediquem a criticar-ho i que a més l'Ajuntament del Castell demà per urgència ens duguin una moció a on digui ens hem de posicionar en contra de que Aena faci una intervenció a l'aeroport de Menorca. Perdoni, quan vostè i jo sapiguem què és el que volen fer, ja ens posicionarem.
1: Exacte.
0: Digo
1: no,
0: jo.
1: No. És que tu vas a Palma, per exemple, i quan passes els controls és molt ràpid. No tens que treure ni pòtils.
0: Però això és el que volem fer a Menorca.
1: Aquí
0: volem, no? Volen.
1: Som un poc encara tercermundistes, no tenim aquesta agilitat.
0: És que fa 20 anys, o sigui, en 20 anys ha canviat moltes coses.
1: Jo crec que,
0: vull dir que
1: han de deixar que ens expliquin tot el que volen fer dins aquest document, es dura 3, i després d'aquí, pues, senyores, nos reunimos i veurem a banquer, no?
0: Diu el diari. Aena acusa al Consell de lanzarse a criticar su plan de actuaciones después de haber rechazado una reunión para conocerlo. Això no ho dic jo, ho diu el diari Menorca, en primera plana.
1: Sí, sí.
0: Per tant, no sé, vull dir, no crec que ho posin en primera plana el diari Menorca si no fos així.
2: És que quan tens la reunió, ratlles, t'expliquen tot, ell podrà dir, o podran dir, esquí tècnics, els presidents, qui sigui, el que li han dit, el que troba, el que no troba, però si tu no te reuneixes amb aquella persona...
0: No tens informació.
2: És que no la tens, és que me sembla impossible i tot. Que se pugui negar en això un polític.
0: Per tant, és un paral·lelisme que no s'ha de fer, però el juntaré, val? És el mateix que el que hem començat. Que hi ha un problema a Ceuta enorme, enorme, que tots hem de remenar, hem de remar perquè es pugui solucionar quant abans. Efectivament,
2: sí,
0: efectivament. Vull dir que i mos tindran en el costat des que governi, siguis partit que sigui, com tal d'anar junts per cercar una solució. Ara, anar a fer escenificacions perquè m'interessa marear la perdiz, com diuen en castellà, i de qualque manera seguir augmentant aquesta crispació...
2: Sí. Si ells saben que el que diuen, a lo millor ni siquiera ho poden fer, ho saben ells,
0: bueno.
2: Ho saben que no podran fer perquè...
0: Ni, però si és que resulta que és propi president de Ceuta, es dia abans de que passés això, ja ho va dir. Ja ho va dir, si qualcú es pensa que si ve una persona que no és d'aquest país i se queda en el nostre territori, si qualcú es pensa que la podem treure
2: en sol demà,
0: va equivocat. Per què? Pues perquè en la legislació en la mà no ho pots fer.
2: No pots fer. És que és això el que...
0: te fa mal cos. Te fa mal cos perquè és jugar un poc amb els sentiments de la gent.
2: Que jo comprenc que allà deu ser...
0: Sí, no m'hi voldria veure, sí,
2: perquè no mos enganyem, és que està enrellant de mils de persones. Que
0: sí, ha estat terrible.
2: Ha estat terrible i que no en tinc gent, però no sé si la Unió Europea hi tindria que haver una empenta també, una ajuda, perquè aquí ha estat escolador, però,
0: Sí, és un gran problema.
2: Claro,
0: però no ens hem d'aprofitar del problema per fer-lo més gros i per, sobretot ara, això, no? Per crispar a la població, perquè el que hem de fer és tot el contrari.
1: Jo també, arran de això, també volia... Crec, la meva opinió, que si totes les comunitats que diuen que volen ajudar a Ceuta o que ajudin, però que ajudin de debò, donant llar en aquests
0: facilitant recursos
1: i donant llar en aquests al·lots que possiblement a la llarga pues a lo millor alguns tindran que tornar a casa seva, però bueno,
0: és que no tenen desembossar ningú, Ceuta,
1: desembossar d'aquella manera, fer un poc net aquella ciutat per dir, bueno, pues anem a alliberar-los un poquet de
2: però com que hi deu haver una consigna vull dir que les comunitats que governa el PP pues no,
0: que són moltes
1: sempre diuen que estan col·lapsats
2: i claro
0: sí, que jo recordi, crec que només va ser el País Basc que es va oferir i que té fiats que havien arribat a Ceuta, de té ja en el País Basc perquè verdaderament van dir que farien i han fet. Vull dir que és que això és el que ens hem d'ajudar entre tots, no? Vull dir que si som un territori nació, ho hem de demostrar en aquests moments.
1: Bueno, ja ho diu la Constitució, no?
0: Crec que són Espanya els moments primordials per demostrar-ho, efectivament.
1: Som un país únic que està dividit en regions, però bueno,
0: per tant
1: ens hem d'ajudar entre nosaltres. No ens queda un altre.
0: És el que hauria de ser, certament.
2: A veure.
0: Molt bé, no sé si voleu xerrar de la... Ai, bueno, som...
2: Ja, sí.
0: Queden poques minuts, però bueno, no sé si voleu apuntar alguna coseta més, Anna.
2: Recordar que tindrem que dia 7 serà
0: el pròxim dia nostre
2: de ràdio, que ja quedarem així.
1: Que demà tenim esplè, també.
2: Que demà hi haurà esplè, que comença a les 7.
0: A les 7 de capvespre.
2: A les 7 de capvespre, que el podem escoltar.
0: A través de la ràdio l'escoltau.
2: Que el podem mirar i tot.
0: Correcte.
2: Sí, que no em porta anar a la sala de plens, però sí enterar-te de lo que passa, de lo
0: és important, que és important, de lo que passa.
2: Saber, perquè de vegades sents i dius, qui has anat? Ho has vist, collegit,
1: de saber
2: almenys un poquet.
1: enterar-nos de lo que es cou dins el poble, no? Sí, que saber aquestes coses és molt important estar informat,
0: És molt important estar informat de tot, però si és el teu poble, més, no? Vull dir que, crec jo, el principal hauria de saber un poc el son. Ens queden coses que volien xerrar avui, Anna, que no ens dona temps, d'esport a porta, però bueno, és un tema recurrent que cada setmana que venim
1: tenim també, bueno, recordar que dia 7 tornem a ser aquí, a la ràdio, que serem el primer dimecres de cada mes, serem aquí, si no hi ha cap conflicte
0: de calendari,
1: però que en principi pues, aquí serem, i que si us voleu fer alguna pregunta no hi ha cap problema.
0: Sí,
2: podem obrir telèfon. Jo l'he deixat obert.
0: Perfecte.
2: I si qualcú vol participar, demanar, i pues,
0: també estaria bé, clar que sí.
2: Se contestaran elles dues.
0: Ho intentarem, no?
1: Ho intentarem dins de la mida que... I si no, ho deixarem per el pròxim.
0: I si no, ho apuntarem, clar.
2: Claro. Inclús si volen fer una pregunta...
0: Aportacions, perquè veieu, a vegades hi ha gent que no veu l'oportunitat de poder fer una proposta, una aportació, de dir, és que jo penso que això podria... Bueno, doncs és un espai que a nivell de poble l'han d'utilitzar, l'han de fer servir.
1: I també vos podem dir que nosaltres ens reunim els dijous,
0: cada
1: que vespre,
0: la nostra seu, carrer Gran 153
1: i que els qui vulgui venir està bé, és benvingut. Pot venir, us pot xerrar, us pot proposar coses, el que vulgueu. Vull dir que nosaltres estem dispostos a escoltar
0: i a recollir. Perfecte, Anna, moltes gràcies una vegada més, Nini, gràcies. Sobretot tu, sense tu no podria fer aquest programa.
2: Bé, sí. Aprendríeu dia 7, d'acord?
1: Perfecte,
0: molt bé.
1: Adéu. Gràcies i bona nit.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio. Can't touch this.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

intensa. I el llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida. I estimar-la.

resta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest.